ja els hi era la vida. Bé, d'aquí la Rosana, pues, perquè no podíem ser a música. I de vella m'hi costa per quant més de nou. Et vam ser innovar. Ai, madre mia, que s'armó. No s'ho podia innovar, eh?